0: Flor de Lis. Kairos no es solo una promoción de viviendas, es el tiempo de las oportunidades, ese instante en el que dejas de imaginar tu primer hogar y empiezas a vivirlo. El momento es ahora. Elige vivirlo con el diseño y buen hacer de Grupo Padi, ahora en Kairos Flor de Lis. Infórmate en padigestion.com.
1: La cadena SER presenta El placer de escuchar.
2: Al fin quedaron solo ellas cuatro para hacerse cargo de la realidad. Remisas todavía a poner en común sus pensamientos, las hijas arrancaron a trastear sin cruzar palabra. Abrieron grifos y cajones, pusieron la mesa con el parco homenaje de todos los días. La madre, entre tanto, se sorbía los mocos por enésima vez y se pasaba el pañuelo hecho un burruño por los ojos enrojecidos. Masticaron en silencio, sin alzar las miradas, ni otro ruido que el chocar de las cucharas contra la loza. Y después, cuando en los platos no quedaba más que corazones de manzanas y curruscos de pan, Mona, la más pragmática, levantó los ojos y dijo en alto lo que el barrio entero se llevaba preguntando desde que se supo que el baúl de un anónimo viajero le había partido la crisma a Emilio Arenas, el de El Capitán. ¿Y ahora, nosotras? ¿Qué?
3: Las hijas del Capitán, María Dueñas, 2018.
1: Cadena SER. El placer de escuchar.
4: Cadena SER. El poder de la conversación.
5: Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Inma Pardo.
6: Vamos de fiesta, las fiestas del Genovés, que ya tienen su propia canción. El día del pistoletazo de salida, el ayuntamiento presentaba la composición, cuyo objetivo, decían, es que se convierta en la banda sonora de las fiestas y acompañe a futuras generaciones de vecinos. Suena así. Ya les digo que este pueblo es especial. No hay más que escuchar a los oyentes que han querido enviar sus audios.
7: Hola a tots. Bueno, soy Mari Carmen Martínez y soc veïna del poble del Genovés. Bueno, dir que per a mi les festes del poble van a començar antes del 31 de juliol, quan el regidor Toni ens va convidar a crear un grup, un coro. I bueno, ahí va començar tot. Les festes del poble de Genovés són més que una celebració. El poble és com si tornara a ressorgir, a anar tots al mateix ritme. I per a mi, un dels millors i més especials va ser, pues, el que he dit, antes de la presentació, on començarem a unir veus. I ja el dia 31 de juliol va ser el començament. El començament de tot això, d'una unió de veus, de risses, risses compartides, conversacions que naixen de qualsevol racó i, com no, d'aquestes orquestes tan bones com, per exemple, la Monte Carlo, que m'ha encantat i he ballat un muntó. Bueno, pues tot això són les festes del poble i més, i molt més, perquè encara ens queda molt.
8: Hola, sóc Eli Vinyes, veïna de Genovés, i res, vos convida a les festes d'ací del poble, perquè este poble i aquestes festes tenen alguna cosa que costa d'explicar. Ací n'hi ha convoi des de que ix el sol a primera hora fins que es fa de nit. Els carrers sempre estan plens de gent, la música no para, i sempre hi ha algú pel carrer dispost a treure't un somriure i a convidar-te a la festa. I res, el millor d'aquestes festes és la nostra gent. Ja veureu que quan vingueu, així no vens de visita, així et fas sentir uno més del poble des del primer moment. Així que res, si encara no has viscut les festes de Genovés, esteu més que convidats.
9: El meu nom és de Sant Ormó. Ser festera fa 12 anys em va fer valorar la il·lusió, el treball i la unió que hi ha darrere de cada acte de les nostres festes. Les festes del Genovés ens uneixen i són part de la nostra identitat, del que som com a poble. És el que vam voler transmetre en la cançó que vam presentar. Per això crec que hem de seguir vivint-les i seguir cuidant-les per poder compartir també amb tots els veïns d'altres pobles allò que ens uneix com a poble. Festa, tradició, cultura i germanor.